Aquests són els nostres consells. Llenties més digestives. Una recepta original perquè ningú deixi les llenties és afegir mitja cuarada d'anís durant els temps de coure. És molt senzill i vos quedaran molt més bones i fàcils de digerir.

Hola, som el Pereta i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i a tots els oients de Ràdio Murta, on la música sempre és una meravella. Visca Ràdio Murta!

Hola, sóc en Miquel Montoro i des d'aquí vos vull mandar un saludo molt fort a tots els oients de Ràdio Murta i també un saludo molt especial a en Manu Blanco. Així que ja ho sabeu, avidoi, adeu!

0: soy Alex de La Cabana.
1: Som Vial de Sant Jotria.
2: Són Cati de Manacoy.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Griferia superbrillant. Si voleu que la griferia cromada quedi brillant, fregueu-la amb una tallada de llimona i a continuació passeu un pedaç empapat amb una beguda de cola. Deixeu que actuï durant 10 minuts i aclariu amb una esponja amb aigua sabonosa. Torneu a aclarir i aixugar amb un pedaç de cotó.

Hola, som de Lorena Bonnin, guanyadora de Prodigios en la modalitat de cant. Vull enviar una ferrada molt forta a tots els amics de Ràdio Murta i especialment a Manu Blanc.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui està més alt, predica. Qui està constituït en autoritat té facilitats per prendre la part millor o principal.

0: Bé, per tothom, som en Joan Campos. Volia saludar a tots els oients de Ràdio Murta i el meu estimat amic Manu Blanco. Manu, només estic mig jubilat. Encara faig festes, cumples, noces i separacions, que estan tan de moda. Deu ser que l'ho estimat. Salut, guapos. Sempre Ràdio Murta.
1: De Maria.

Aquests són els nostres consells. Suavitzant casolà. Si voleu preparar vosaltres mateixos el suavitzant per la roba, mescleu dues parts d'aigua, una de vinagre i una altra de carbonat. Afegiu a la mescla oli de lavanda o de llimona i vos assegurem que la vostra roba recuperarà la suavitat a la vegada que farà una bona oloreta.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els oients de Ràdio Murta.

Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

0: En aquest moment a les Salines.
1: Són la Joana des de Sineu. Són la Francisca de Soia.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

Aquests són els nostres consells. Fusta molt bruta. Si teniu un moble que la fusta està molt bruta, proveu a fer-lo net amb aquest preparat casolà. Mesclau el suc d'una llimona amb el doble d'oli d'oliva. Apliqueu amb un pedaç fregant de manera circular i a continuació poliu amb un altre pedaç net.

coneguem les nostres dites i refranys. Crieu cors i vos trauran els ulls. Se diu contra els desagraïts.

0: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la nectarina granel a 2,89 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,75 euros kilo, la chuleta lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat.
4: En Pau de Solla.
5: Jo soc la Francisca de Sant Fabiol.
6: Amb la Coloma de Son Oliva.
7: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Hola, som en Pep.
1: Hola, som en José Juan.
2: Jo som
1: en
2: Paco.
0: Som Negats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
1: I a tots els oients
2: de Ràdio Murta.
0: Yeah!

0: ¿Te gustaría que tu vehículo gastara menos combustible? ¿Notas que le falta fuerza al adelantar o en las cuestas? En 2LR Team mejoramos la respuesta del motor y ayudamos a reducir el consumo. ¿Cómo lo conseguimos? Con optimización electrónica profesional, ideal para coches, furgonetas y flotas de trabajo. Pide tu cita en 2LR Team, Camino de Jesús 64, Polígono Cambalero, teléfono 601-543-056.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
2: Enguany, pots fer un gir a la teva vida. Vine a ADEMA. Cursos gratuïts conduents a certificats professionals d'atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes i atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Forma't en un sector amb alta ocupabilitat.
3: Cursos finançats pel SOIP i pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a treballadors en situació d'atur. Inscriu-te al 971-777-131 o visita ademafp.com.
4: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
0: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
5: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
6: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
7: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com.
5: Aquests són els nostres consells. Campana extractora de fums. Abans de fer neta la campana extractora, convé ablanir la grasa que s'acumula. Per això, bolliu el suc de 3 llimones dins un litre d'aigua. Quan el baf hagi fet efecte, la podreu fer neta més tranquil·lament.

coneguem les nostres dites i refranys. El que no agrada als ulls no agrada a la boca. La bona presentació o aparença externa d'una persona o cosa influeix molt en l'elecció o en el judici que n'han de formar.

vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: ¡Atención! Ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualante.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
4: ¡Molt bon dia! Madame Perete vos saluda a vosotros, a Radio Murta, en Manu Blanco, y me agradaría escoltar de bon de matí en Camilo VI, Fresa Salvaje.

0: Dale un giro a tu vida. Ven a ADEMA. Cursos gratuitos con docentes a certificados profesionales de atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes y atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Fórmate en un sector con alta empleabilidad.
1: Cursos financiados por el SOEP y el Ministerio de Educación y Formación Profesional para Trabajadores en Desempleo. Inscríbete en el 971-777-131 o visita ademafp.com.
2: Perderte en Riviera Maya sin perderte nada. Vuelo directo desde Madrid con World to Fly. 9 días en todo incluido desde 990 euros. Reserva ahora en tu agencia de viajes Azul Marino en 900-373-610 o en azulmarino.com. Azul Marino, New Travel.
3: Hola, Radio Murcia. Som a Coloma de Sonoliva. Manu, per qualsevol de matí. Me pot posar una cançó de los Jabaloyas que se titula Mo Mare? Per l'oblid de dir per mi amo, per la nostra tia, el nostre neta Tassier. També molt especial per na Maria de Petra, per na Dati de Son Oliva, per na Eulària i el seu papito de Son Fabiol, per en José Luis, per en Tomàs Navarro, per na Lluïsa Dinca, que vaig sentir que no estava molt bé. Lluïsa, mos hem d'animar nosaltres totes soles. No, si no, no me'n queda d'altre. I també molt especial per tots i per totes i per totes que mos trobam el dijous, que mos reunim, totes aquestes amigues que tenen tan bones, tan guapes, i que ho passam tan bé, dins el que cap, claro. Perquè una parla d'un mal i l'altra parla de l'altra. Però ho passam bé. Pues per totes elles, molt de carinyo, elles ho saben. I també per tu i per en Vicenç, el millor de lo millor que moltes vegades dic. Manu, gràcies, un beso per

0: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Cada dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
1: ¿Quieres que tu evento sea todo un éxito? En FC Eventos Mallorca lo hacemos posible. Organización de bodas, cumpleaños, comuniones, eventos de empresa, fiestas privadas y todo lo que imagines. Un servicio a medida para que tú solo te preocupes de disfrutar. Contacta ahora con FC Eventos Mallorca en el 699 64 38 25 y haz realidad el evento que siempre has soñado.
2: Aquest estiu, la música torna a omplir Puigpunyent, ple d'emocions amb una nova edició de Sons d'Estiu. Fins al 18 de juliol disfruteu d'una programació única amb joves talents, música de cambra, lírica i grans interpretacions en espais emblemàtics del municipi. Una proposta cultural pensada per a tots els públics que converteix Puigpunyent en un punt de trobada per als amants de la música. Sons d'Estiu 2026. Cultura, talent i emocions en viu. Organitza l'Ajuntament de Puigpunyent. Vos esperam.
3: Hola, me gustaría escuchar O Cati Cati por los Bohemios, si puede ser. Gracias.

0: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la buena comida de siempre? Bar Restaurante Solivera, en Binissalem. Berenars, Variats, Pamboli y menús caseros que saben a tradición. Abierto de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Viernes y sábados, todo el día. Martes, cerrado. Y los sábados, cena con espectáculo. Encuéntranos en calle Conquistador 82, Binissalem. Reservas en el 971 51 12 55. Bar Restaurante Solivera, como en casa.
1: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Bones tardes, hermano. Som la Maria de Petra. Te crec per ors i per dilluns. Per dimarts. Dia 7, me podré trobar una cançó del Fari, de que t'agradi a tu. Que fa 10 anys que el meu fill se va morir i li dedica a ell i a son pare, i el meu amo, a tots dos. No és per ningú pus. Adéu i fins un altre. Dimarts, dia 7, si pot ser, si podria ser, el morir de pobrada a primera hora. Adéu, moltes gràcies.

0: Repetimos Galicia, tierra de sabores. Prueba lo mejor de Galicia y el norte de Portugal en un solo viaje. Vamos a Padrón, cuna del apóstol, y a Combarro para sentir la tradición. Cruzamos a Portugal para recorrer Bayona y subir a Santa Tecla con esas vistas brutales al Atlántico. Y ahí mismo disfrutaremos de una excelente mariscada incluida. Subiremos a un catamarán por la ría de Arousa y allí mismo tendremos degustación de mejillones frescos con vino directo del mar a tu mesa. Y como broche final, tendrás tiempo libre en Valença do Miño para compras, para llevarte un recuerdo o ese capricho que llevas buscando. Apúntate a Galicia con OK Travel. Contacto Jacqueline 664-203-674. El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabasa Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés, frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629-31-25-64.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Hola, bon dia, Ràdio Murta. Mira, som de Francisca de Menorca i voldria, si passar per dia 6, la cançó Campanitas de l'Aldea, perquè ahir diumenge en dia 5, la meva filla, la Guillermina, fa cumpleaños. I com que dia 5 no hi ha de sol d'aquest, pues, per dia 6, si pot ser, Campanitas de l'Aldea, de sa mare i de tota sa família, que molt estimam molt. Que se posi bé prest. Vale. I de passo, a la Lluïsa Linca, a la Maria de Santanyí, a la Isa del Grau Nou, a la Maria de Palma, a la Fina de Sant Serra, a l'Àngela de Sa Torre, a la Nati de Sant Oliva, a el senyor Tomàs Navarro, per la Merge, a la Miquela de Falanich, a l'Antoni de Lloret i senyora, a la Miquela de Falanich, i tots els que escolten Ràdio Murta. Gràcies, Manu. Si pot ser, per dilluns, dia 6. I si no, quan puguis. Perquè diumenge és el cumpleaños de la meva filla i no la podem felicitar. I així, per dilluns, si pot ser, sí. Gràcies, Manu. Bon dia. Gràcies.

0: el que a la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
1: Esport d'Andratx ja està de festa. Arriben les festes de la Mare de Déu del Carme. Uns dies per compartir tradició, música, activitats, cultura i moments inoblidables per a totes les edats. L'Ajuntament d'Andratx vos convida a participar-hi i a viure unes festes fetes amb il·lusió. Vos hi esperam.
2: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
3: Hola, Ràdio Murta. Són Antoni Campomà de Pollença. I m'agradaria escoltar una cançó que fa molt de temps que no l'escolt, d'en Pedro Fernández, El de la Mochila Azul. I m'agradaria dedicar-la a la meva neta preferida, Nicola. I també a tots vosaltres, si teniu nins i tot això. Moltes gràcies.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitges migdia fins les 4 i mitges hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10 de 7, dilluns tancat.
2: Bon dia, sóc la Cati de Llumajor i m'agradaria escoltar una cançó de Juana Vidal. La cançó que m'agradaria escoltar és El amor, el amor. Se la dedic a ma mare, en Antònia de Llumajor, en el meu fill, en el meu net, en el Nati de Son Oliva, en el senyor Navarro, en la Paquita i en el Juanito de la Soledat. Tots els que escolten Radio Murta, i per tu, Manu, un beso molt fort. Moltíssimes gràcies.

0: No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Hola, bon dia, Manu, bon dia, Vicente, la Ràdio Morta. Mira, Manu, m'agradaria que me posés 600 sonates d'en Jaume Sureda. Jo en sé qualcuna, però tu també té molt de costat les cançons. Quan et diuen, me poses el que tu vulguis, sempre les certes. I, bueno, per ara, passaré a les dedicatòries, que són, com a xepen, Coloma de Sant Oliva, que se fa molt bit, i Antoni de Llorat. Després, Pantameu Barceló i el senyor Tomà Navarro, la meva cosina, la meva germana, la Maria de Petro, la meva germana, la meva germana, la Blasi, la Carmen, la Maria Magdalena de Santanyí, la Carmen de Son Serra, un besito, la Nati Son Oliva, la Francesca de Menorca, i el Canal 4, i el Romàntic, Talismán, i bueno, i a tu, i a tu, i a teu fió, i a la teva família, un besito per tots, vale? Moltes gràcies, Manu. I un altre, adiós. Moltes gràcies per tot. Moltes gràcies. Adiós.

Hey! Vens a Ikea per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Per què aprofita? Perquè ja és aquí el Festival Ikea de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app Ikea Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.

0: Buen tiempo. Y en Tapicerías Borrás les esperamos con nuestro gran surtido mobiliario. Gran variedad de butacas y para este verano gran variedad de telas para exteriores para retapizar sus cojines de terraza y jardín. Retapizamos todo tipo de sofás, butacas y tresillos con grandes profesionales a su servicio. Y la mejor relación calidad-precio. Presupuesto sin compromiso. Envíe sus fotos y preguntas por WhatsApp al 657-97-79-74 o llame al teléfono 971-24-66-78. Tapicerías Borrás, 60 años a su servicio, en calle Tomás Rullán 13, Palma.
1: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la varietat de figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espelme, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
2: Hola, Manu. Som un veu de la Pobla. Moltes gràcies per tu i esteu aquí. La música com a fadal. Voldria escoltar un parell de temes instrumentals dels Beatles, per la Simfònica de Londres. Moltes gràcies. Saludos per tothom i a la dita per tothom.

0: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar lo que vulgueu en el número 971-66-54-13.
1: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
2: Bon dia, Ràdio Murta. M'agradaria que per un dia d'aquesta setmana, dilluns, dimarts o dimecres, perquè de llavors no hi som, em posassin la cançó d'en Rafael Basurta i la lletra. Bueno, moltes gràcies.

0: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: Protegeix la teva casa i segona residència amb Alarma Estrablissa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata, amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900-535-961 o entra a alarmaestrablissa.es. Treblissa, 50 anys protegint allò que més li importa.
2: Bon dia, Radio Murta. Som en Xisco dels Bunyols. Com estem? M'agradaria escoltar una cançó d'en Xanguito que se diu L'amo de Son Carabassa i la vol dir que tot vosaltres. I a Momoreta, per suposat. Una ferrada pel coll i moltes gràcies.

0: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta a Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tren, tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta a Isla. El mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
2: Me'n demano als que estigui en el mando avui, perquè no canvieu altres. M'agradaria ser una Joana de Sacalani de Sant Pere. M'agradaria sentir Angelitos Negros pel Machi. M'encanta aquesta cançó. Una abraçada. I gràcies.

No te perdis les rebaixes de Yespavau a Muro. Camines, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespavau, especialistes en talles grosses. Yespavau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.

0: Enguany, pots fer un gir a la teva vida. Vine a ADEMA. Cursos gratuïts conduents a certificats professionals d'atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes i atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Forma't en un sector amb alta ocupabilitat.
1: Cursos finançats pel SOIP i pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a treballadors en situació d'atur. Inscriu-te al 971-777-131 o visita ademafp.com.
2: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
3: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta, la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar. La vostra música, 971-43-9785. Gràcies per estar aquí, gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.
4: Amb Manol de Bons Aires.
5: Som Esperança de Bunyada.
6: Soy Maria de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? El gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: Año 2032. Las casas ya no las venden personas. Un algoritmo decide el precio. Otro escribe el anuncio. Otro negocia. Otro responde mensajes automáticos. Resultado. Miles de viviendas iguales. Sin alma. Sin estrategia. Por suerte todavía quedan personas que entienden que detrás de cada casa hay una historia. En Fincas Fiol seguimos haciendo algo revolucionario. Pensar. Porque en Fincas Fiol no vendemos casas. Cambiamos vidas.
4: Hola, sóc Maria del Mar Bonat i voldria saludar a tots els oients de Ràdio Murta amb una gran abraçada per tots.

Aquests són els nostres consells. Porcelana groguenca. Si qualque peça de porcelana antiga ha agafat un to groguenc, diluï una grapada de carbonat dins aigua i deixeu les peces en remull un bon rato. D'aquesta manera, aconseguireu que torni a la seva blancor normal.

0: Gracias, guapo.
1: Coneguem les nostres dites i refranys. De mits, pocs i bons. El valor és la dificultat de fer bons amics.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. En pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Cada dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Bueno, que tot és general. Companyeres de feina, d'un font de Bunyola.
1: Amb la Joana de Campos.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Peus sudorosos. Un excel·lent secant per ells és la pols de talc. A més de desinfectar, eviten que estiguin sempre humits.

0: Líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments. Festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.
2: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.
3: Hola, buenas, somos Corazón y queremos enviar un fuerte abrazo y un saludo a todos los oyentes de Radio Murta.
4: Especialmente a Manu Blanco. Gracias por apoyar nuestra música en la 104.2. Saludos.

coneguem les nostres dites i refranys. Quan no tens ai, tens ceba. Tenir ara un mal, ara un altre, sense cessar de gemegar o d'estar malament.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
3: Amb en Joan del Molinar.
4: Com va dir-ne?
3: De Sol Serè.
4: Anna Montse Sàlceres de Villafranca.
5: Ràdio Murta. Una ràdio d'aquí, feta per la gent d'aquí.

Sabíeu que l'hotel Ínsula Augusta a Eivissa va haver de ser esbocat per estar situat a la capçalera de pista de l'aeroport?

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Aquests són els nostres consells. Pell perfecta. Quan tingueu els cutis que vos estira a vermell, passeu-vos un cotó banyat amb infusió de tem. Notareu un gran alivi i la vostra cara ho agrairà.

Sabiu que l'arquitecte Guillem Sagrera, autor d'entre d'altres del projecte del passeig que du el seu nom a Palma, era natural de Felanitx?

una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

0: són els meus amics de Melocos, que diuen que és impossible. Però jo ahir ho comentava. Nada és impossible. Nada és nada. Bueno, sí, és impossible, jo què sé, que compres un dinosaurio.
1: Impossible és un principi, sí.
0: Molt Simpson som jo. Bones tardes, hola.
1: Si se ve el final.
0: Si ahir teníem el dia mundial dels Beatles, avui en Ringo Starr en fa només 86. En Ringo és el més veterà dels Beatles.

0: No te perdis les rebaixes de Yespa Bau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bau, especialistes en talles grosses. Yespa Bau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. I d'allà on són les meves amigues Margarita, Anna Margalida, Aguiló, Nester i Nanita, que es fa bau, aquí a Ràdio Murta.
1: Anem amb una altra cridada. Bones tardes, hola.
2: Bones tardes, Manu.
1: Amb qui xerram?
2: Bé, jo sé d'inquià.
1: Què hem d'escoltar, Lluïsa?
2: Jo estic amb els bomberos. Me fa tanta calor que dic a l'altra cançó no li pegui més que aquesta.
1: Alerta en els incendis, eh? Alerta. Molt bé, i a qui dediquem?
2: Doncs pues la dedic a ella, en els bomberos especialment. I en tu, Instrucció, en fi, tot Ràdio Murta.
1: Molt bé, idò, gràcies. Ara mateix la posam. No. Un pot d'alegria. Bones tardes. Bones adéu, adéu, adéu, adéu, adéu.
0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: 174.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691 82 53 21. Repito, 691 82 53 21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
0: Així és, a part de tenir el telèfon fixo, el 971-43-97-85, en el que pot cridar ara mateix i entrar en directe demanant les cançons que tu vulguis. També mos pots enviar notes de veu, àudios, peticions per WhatsApp en el nostre mòbil de Ràdio Murta. Com vos comentava, ahir varen tenir el Dia Mundial dels Beatles i avui el més veterà dels Beatles, en Ringo Starr, es bateria, avui fa 86 anys. Un dels seus majors èxits en solitari, sense els Beatles, va ser aquesta cançó, You're 16, Tienes 16, 16, más 70, 86, Ringo Starr.

0: En George Harrison ara és més jove. Després venia de menys a més en Paul McCartney, en John Lennon i el veterà Ringo Starr, que avui fa 86 anys. Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
1: Bones tardes.
0: Amb qui xerram?
1: Amb en Biel del Gaire, de Son Redó.
0: Molt bé. I què n'escolta, Biel?
1: La Luna de Miel, si pot ser.
0: Clar que sí. Vols Paloma San Basilio o Gloria Lasso?
1: Gloria Lasso.
0: Molt bé. I a qui la dediquem?
1: A la meva dona, que seu aquí de vora jo, estem prenent la fresca, sé com ho prenem, perquè seguim de fora.
0: Sí, escolta. Escolta, jo som mitjol que hi dic, Biel, i no estàs prenent molt de fresca. Encara no, d'aquí un parell d'hores sí, no?
1: Sí, bé, fred, però va, si hi ha la piscina un poc, i mira, jo
0: m'he... Està, Biel, n'hi ha, piscina, Algaida, això vol dir que n'hi ha. M'entens? Sí,
1: escolta, Manu, fa estona que m'ho han vist. Te vaig veure l'altre dia per la tele.
0: Ah, molt bé.
1: Ja que vareu fer dinar, vine comprat.
0: Ah, per mirar, en el teu poble, sí, sí.
1: Ja ho sé, allà hi va molta gent, allà.
0: Molt bé, molt bé.
1: És molt bo, sí, és molt
0: bo. És fantàstic. Manu, escolta, un arròs brut, i mira que tu diràs, fa massa calor per l'arròs brut. No, mai fa calor per l'arròs brut, si és bo.
1: Ah, no.
0: I la porcellina era porcellí, era porcellí, cochinillo, m'entens? Sí. Espectacular. Feia crec, sa corna.
1: Vaig veure per la tele dissabte a la màgia.
0: Sí. Idò.
1: Manu, la darrera vegada que te vaig veure, Manu,
0: sí,
1: era, no sé, a un restaurant que hi vas anar amb sa dona que estava a punt de néixer a Sant Lot.
0: Ja me diràs.
1: Un dels fills.
0: Sí. Jo en tinc un d'11 i un de 7. Sí.
1: I la fills així fa estona.
0: Idò.
1: I ta mare també, no sé...
0: Sa mamà és el Gaidina. Sa mamà és el Gaidina.
1: Sí.
0: Encara és viva, no? Sí, només té 77 anys. Sí.
1: Ah,
0: bo, i fixa't, ella va néixer, mira quines coses te dic, solà en solà, porta en porta, pràcticament, amb vini comprat. És a dir, vini comprat, doncs, peient cap al cementeri del Gaire, per dir-ho d'alguna manera, doncs, allà. Sí.
1: I el vaig veure aquell dia i no les donava a veure pur, dic, sé que viu per el Gaire, però potser ja
0: no
1: hi viu.
0: No viu el Gaire, no. Viu a la Marina de Llumajor, a les urbanitzacions. Sí. D'allà que com vosaltres, amb piscina i que n'hi hagi.
1: Sí. Vale, Manu, idò, moltes gràcies.
0: Encantat de xerrar amb tu, el que hi dic.
1: Igualment, Manu.
0: Salut a la dona. Adéu. Idò,
2: que no és guapo, això? Que no és guapo, això? Ai, els meus algaidins i algaidines. I ser ràpid és molt guapo.
3: En el corazón de Sarrápita, donde el mar acaricia la costa y la tradición se respira en cada rincón, hay un lugar que lleva el sabor de Mallorca en cada bocado. Forn Sarrápita, panadería, pastelería y heladería artesanal. Un homenaje diario al producto local. Ven a conocernos en Avenida de Miramar 52, Sarrápita. Disfruta de comer una deliciosa paella con preciosas vistas al mar o lo que más te apetezca. Pedidos a domicilio al teléfono 971-640126. Síguenos en Instagram y Facebook. Forn Sarrápita.
4: ¿Dientes fijos en un solo día? En Clínica Dental Aragón 33 es posible. Somos especialistas en implantes de carga inmediata. Entras a la clínica y sales con una nueva sonrisa el mismo día. Además, ortodoncia invisible para niños y adultos y ahora con blanqueamiento dental incluido. Porque nunca es tarde para sonreír mejor. Visítanos en Palma, en Calle Aragón 33. Clínica Dental Aragón 33. Tu nueva sonrisa empieza hoy.
5: Aquasport, piscinas e instalaciones deportivas. Les ofrece sus servicios para que usted pueda disfrutar de las mejores instalaciones deportivas y la más amplia variedad de diseño de piscinas, tanto para particulares como para profesionales de la hostelería. Aquasport, servicio especial de rehabilitación de piscinas, alicatados, fugas de agua, impermeabilizaciones. Modernice su piscina con Aquasport. Usted gana en inversión y en diversión. Aquasport, piscinas exteriores e interiores, spas y piscinas para hoteles, pavimentos deportivos, pistas de tenis, pádel. Consúltenos sin compromiso al 627-48-48-48. Aquasport, gran experiencia en el diseño y construcción de piscinas e infraestructuras deportivas. Recuerde nuestro teléfono, 627-48-48-48.

0: Cada vez que te cepillas encuentras pelos en la almohada o en la ducha. Es el momento de tomar el control. Pelo System, tu centro capilar desde 1979. Soluciones capilares para la caída, los picores y la falta de cabello. Primera consulta gratuita. No esperes más y ven a visitarnos. Estamos en la calle Aragón 16, Palma. Teléfono 971 20 57 19. Pelo System, el centro que cuida tu salud capilar.
1: I molt bé que ho fan. Anem amb una altra criada. Bones tardes, hola.
2: Bones tardes.
1: Amb qui xerrem?
2: Amb la Maria de Pedra.
1: Què hem d'escoltar, Maria?
2: Un popurri de Manolo Escobar.
1: A qui ho dediquem?
2: En el meu fill, que avui fa 10 anys que se va morir, i en el meu home. I a tots els meus fills. I a tu, i a tota la teva família.
1: Gràcies. Bones tardes.
2: Bones tardes.
3: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: Hola, queridos amigos, soy Francisco. Un abrazo fuerte.
1: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
2: Així és, Viajes con Tiki i Tedú. Anna en Francisco en concert de 7 de juliol al Castell de Bellver. És que no t'ho pots perdre. Un altre concert que jo no m'ho vull perdre és en David Summers, és de Hombres G, que arriben a Mallorca de la mà de Rubio Produccions.
3: Marta. Este verano prepárate para cantar los himnos de toda una generación. Rubio Producciones presenta Hombres G en concierto. La gira Los mejores años de nuestra vida llega el próximo 25 de julio a Son Fusteret de Palma. Una noche inolvidable con todos sus grandes éxitos en directo. Entradas ya a la venta en rubioproducciones.com. Hombres G en Mallorca. ¿Y tú, te lo vas a perder?
1: ¿Te gustaría que tu vehículo gastara menos combustible? ¿Notas que le falta fuerza al adelantar o en las cuestas? En 2LR Team mejoramos la respuesta del motor y ayudamos a reducir el consumo. ¿Cómo lo conseguimos? Con optimización electrónica profesional, ideal para coches, furgonetas y flotas de trabajo. Pide tu cita en 2LR Team, Camino de Jesús 64, Polígono Cambalero, teléfono 601-543-056.
3: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.
2: Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739. Així és, benzina de la bona, de BP. Sí, sí, sí, de la que dona BP i especialment la meva estimada benzinera de la Marina Llucmajor, de les urbanitzacions, clar que sí.
4: Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
5: Bones tardes.
4: Amb qui xerram?
5: Ana Maria de Palma.
4: Qui hem d'escoltar, Maria?
5: Si jo tuviera dosas, per no Rocío Durcal.
4: I a qui ho dediquem?
5: Bueno, primer a tu i a la teva dona, perquè me pareix que va ser el vostre aniversari, no?
4: Així és, gràcies.
5: Pues per molts anys i bons. I que ho disfruteu amb els nenes i tota la família, va bé?
4: Moltes gràcies.
5: Bueno, de dir que demano neus de la pobla, de Francisca de Menorca. Nati, muchos ánimos, reina, que las cosas vienen deprisa y se van despacito, ¿eh? Venga, un besito, reina. I per tu i per tots els que escolten, va bé?
4: Gràcies, Maria. Bones tardes.
5: Bones tardes.
2: Si jo tuviera roses, també la va cantar sa filla d'Ana Rocío, Ana Xaila. Avui xerrava en Rocío, d'Ana Rocío, amb un que va ser el seu representant, el seu manager, el meu amic Alexis Mendiola, que ara ha vengut d'Uruguai. I en Alexis Mendiola és el manager, perquè vol fer-se una idea, d'Ana Elena Bianco de los Mismos, d'Ana Rosa, Ana Rosa López, Ana Rosa d'Espanya, Àngela Carrasco, de gent molt potent. I m'ha dit que jo li demanava, i de totes les seves artistes té un record i una feina fantàstica, però me diu, és que Marieta, no Rocío Durcal, diu, hicimos 21 conciertos seguidos, sin parar, junto a Junior. Sí, sí, amb el seu amo, també en Pau Descans. Això m'ho contava just antes d'entrar en directe. Y digo, y es que fueron fantásticos. Y digo, no sabes cómo trataban a la gente. Digo, tú no te puedes imaginar. Si se ve buena en la televisión o en las canciones, era más buena como persona. Digo, sí. Y digo, yo conozco a su hija. Digo, y me digo, Era increïble. Tratava igual a tot el mundo. Diu, al técnico, al camarero, al superempresario, todos por igual, con mucho cariño, con mucha humanidad. Y dic, ay, Déu meu, dic, que me gusta que me cuentes esto, Alexis. Alexis Mendiola, gran representant, gran manager d'aquests professionals a l'Antilla, que si te donen sa mà, te donen sa mà, ja està. Que no te venguin a encobar-vos. Si jo tuviera roses, Rocío Durcal, si jo tuviera roses, flors i sobretot plantes i arbres fruitals i tot això ho trobau a Can Juanito.
6: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Guides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Guides, sembrant futur des de 1910.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.

0: Enguany, pots fer un gir a la teva vida. Vine a ADEMA. Cursos gratuïts conduents a certificats professionals d'atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes i atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Forma't en un sector amb alta ocupabilitat.
1: Cursos finançats pel SOIP i pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a treballadors en situació d'atur. Inscriu-te al 971 777 131 o visita ademafp.com.

Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.

Hey! Vens a Ikea per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Perquè aprofita, perquè ja és aquí el Festival Ikea de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app Ikea Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.

Hola, amics de Ràdio Murta. Una salutació molt forta i molt efusiva per tots vosaltres. I a tu, Manu, una forta abraçada també. És una bona idea connectar-vos amb Ràdio Murta aquest estiu, perquè per passar la calor, segur que amb la música que ens posa el Manu, disfrutarem tots força. Santi dels Mustang, per vosaltres, i si cau alguna cançó dels Mustang, també, doncs, moltíssim millor. Una abraçada molt forta i fins a sempre. Que disfruteu, bon estiu a tothom i adeu-siau.

Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza

0: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
3: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
4: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
3: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
5: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
6: This is 104.2 Radio Murta with Manu Blanco.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Teixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Sant Àngel de Maria de Salut.
1: Santa Margalida de Marratxí.
2: Andacatxe, Menorca.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Rajoles brillants. Si les quartes de banyo quedaran perfectament netes si mesclau a parts iguals alcohol, rentavidres i aigua. A més, en sopar fent de la dutxa, la brutor s'ablaneix.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui balla de pressa no balla bé. Vol dir que la precipitació fa fer malament les coses.

Recordi que per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.